0: Radio Pego, 107.8 de l'FM.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

0: Radio Pego, www.radiopego.com. Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
1: Radio Pego, 107.8 en FM.
2: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego, 107.8 FM.

l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: Pego. Música.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clementsun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: Can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

mirades innocents. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus, amb mi. Caus, caus, caus, van de mi. Caus, caus, caus, amb mi.

És música. És passió. És...

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
1: No estoy sola.
0: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.